que no hi erau, venim i voyeu. La que no em petxar, que s'ha aixat de mort. Pentru mine hi era i un eca nascut. La que no hi erau, hainele de luz. La que tu no hi erai, mereu de plus. La que no hi erau, cadourile scumpe.